0: molt immensa llaurada, se l'han compactat i ara m'ho hem de passar amb tàrim, amb amb la tieta, tot s'ha passat per s'ha-t'ho.
1: Ok. Terima kasih sudah bergabung, selamat malam. Oke, di Bengkulu sebelumnya ada Bapak Pandi, ada Astri. Berikut lagu-lagu requestnya.